0: no. I serà, sobretot la teva àvia, i tot si farem dinar aquests nens. I la teva mare diu...
1: Marxem!
0: I llavors ens foten a la piscina.
2: Irola Irratia, 107.5 FM.